senyor no s'ha complit. Aquest tema és difícil. No podria fer-ho.